0: Bon dia, des de Ràdio Nova Edició, dimarts 19 de maig del 2026. L'oratge.
1: L'oratge.
0: 24 graus de màxima i 13 de mínima, vent de l'est pel matí i del nord per la vesprada. En ambdós casos a 10 km hora, majorment solellat, amb alguns intervals nuvolosos durant la vesprada i un índex ultravioleta que continua en nivell 7. Solellat també demà dimecres, on la temperatura serà més alta i el vent bufarà de l'est. En uns minuts arrencarà una marxa unitària per l'educació pública. En la vall serà a les 9 del matí i 5 des del TEIP. La Moleta recorrerà també l'Ausias Marc, l'Eleuteri Pérez, l'Assumpció i el Cervantes per arribar a la plaça del Mercat sobre les 11 menys quart. L'eslògan, un dels eslògans, caminar junts per a sumar forces, parlarem amb Francisco Domínguez, membre de la plataforma de docents de la vall.
2: Important, perquè anem a comptar en el recolzament de tota la comunitat educativa de la vall, totes les AFES, les associacions de familiars d'alumnes, mestres, professors, professores, famílies. Jo també vull fer una crida a tota la societat vallera en general, a que ens recolze, totes les associacions de qualsevol tipus, culturals, esportives, festives, etc. Perquè això és una tasca, una qüestió que afecta a tots i a totes. L'educació pública ens toca a tots, tots tenim fills o tenim nets, o si no tenim fills anem a tindre, i tots han d'estar ahí ben atesos quan toca. En l'educació pública és el que hem comentat en diverses ocasions. A veure, ahí no te pregunten ni d'on vens, quin és el teu origen, ni els teus cognoms, ni si tens diners o no al compte bancari. A veure, qualsevol persona que ve a la vall, des del minut 1, si té edat escolar, té dret a ser escolaritzat.
0: Domínguez, que feia aquesta crida a la participació massiva?
2: Demanaria i m'agradaria que fos un acte multitudinari. Jo sé que és entre setmana, que potser molta gent està treballant, però la gent que puga, per favor, si són iaios, iaies, gent que està jubilada, gent que per qüestions laborals pot vindre, familiars, alumnes, que cal dir també que des d'ahir se va convocar també una vaga indefinida d'estudiants. I a partir de tercer d'ESO, tots els alumnes poden adherir-se a aquesta vaga.
0: Canviant de tema, l'Ajuntament de la Vall inicia la campanya municipal de neteja i desbrossament de camins rurals. Regidor de l'àrea, Marc Seguera.
3: Des de la Regidoria d'Agricultura estem ara mateix en una campanya especial de desbrossament de marges de camins i carreteres per a millorar la visibilitat, ja que disposem ara mateix de dos tractors de la Diputació que van desbrossant estos marges de camins i carreteres, cosa que agilitza molt més el procés, i amb la col·laboració dels nostres treballadors municipals estarem durant aquests dies, aproximadament durant una setmana o un parell de setmanes més, netejant aquestes vores de marges de camins i carreteres, així com altres llocs dins de la nostra localitat, com solars municipals que requereixen d'aquest desbrossament també. I recordar, com sempre, que la Regidoria d'Agricultura està a la disposició de qualsevol que necessite també mirar la visibilitat dels seus camins.
0: Parlem ara d'obres, per exemple, les del carrer Balmes. Vicent Pitar, regidor d'Urbanisme.
4: A més, creix un espai molt acollidor, perquè hi haurà arbres, hi haurà mobiliari urbà. A més, també s'instal·len jocs d'aigua. En un poquetament estarà allà dels refugis climàtics i tot això del canvi climàtic, que al final hi ha que atendre perquè és una realitat. Hi haurà bancs, com he dit, de mobiliari urbà, arbres i aquests jocs infantils, i a més peatonalitzes d'una forma més visible, sense cap tipus de desnivell, d'una forma més accessible, atenent també que ahir hi ha, en aquest cas, dos veïns que tenen vado, però també hi ha una porta del col·le per la que s'accedeixen molts xiquets diàriament. A més, també està el centre d'Alzheimer, que també té un accés per ahir per aquest carrer, i per tant creix un espai accessible, un espai obert, un espai molt acollidor, i sobretot, conforme t'he dit abans, no? I a més, ja t'he dit, també un relat d'accessibilitat i de mobilitat de tota la Maria Carbonera cap al centre de la ciutat.
0: I les obres del carrer Guzmán.
4: A partir d'ara, d'aquest cantó del convent cap al Guzmán, ja s'han començat a fer els treballs d'urbanització, perquè allà els col·lectors sí que estan fets, hasta més o menys, perquè la gent l'entenga, a l'altura de la plaça de sa mare, allà al forn, un poc més avant d'on està l'església de Lourdes, uh-huh. I ara arrencaran a fer els col·lectors des de d'aquesta mateixa placeta hasta el carrer Calvari. Entonces, esta execució va hasta el carrer Calvari. En esta fase, ara en els col·lectors, pues hasta més o menys mes de juliol o per ahí serà la fase de col·lectors, i després vindrà tot el que és la part d'urbanització, que també ja està adjudicada aquesta fase. Per tant, a nivell administratiu, que és la nostra tasca, està tot fet.
1: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
6: La Diputació de Castelló enaltirà la trajectòria professional de la tenista ballera Sara Sorribes Tormo amb el mèrit esportiu en el Dia de la Província 2026. I ahir el vicepresident de la Diputació i responsable de l'àrea turística, Andrés Martínez, va assistir a l'acte d'entrega de banderes blaves 2026 que se va fer en la passarel·la panoràmica de la platja de Xilxes, on també va estar el conseller d'Infraestructures, Vicent Martínez Mus.
7: Són 174 ensenyes les que avui se van a repartir de pràcticament tots els municipis de la Comunitat Valenciana, en 7 banderes noves, en banderes recuperades per el treball de magnífica professionalitat d'aquelles que han fet l'esforç per recuperar aquesta bandera, de 20 ports també deportius en la nostra comunitat. La Comunitat Valenciana replega el 22% de les banderes blaves que reparteixen a Espanya. Som líders, som referents i volem seguir sent-ho. Això ja saben que no sols és una ensenya de qualitat de les nostres platges, és també una ensenya mediambiental.
6: I en el Fondeguilla, el portavoz del PSPB, Pedro Robles, segueix pensant que la comissió de festes no té la transparència que requeriria.
8: Sí, però això no té res de veure en el que s'està demanant. Jo sóc president del Club de Caçadors del Fondeguilla, ja fa molts anys. Mm-hmm. Nosaltres tenim un llibre de compte com una associació registrada i tot, dona d'alta en conselleria i en tot. Tenim, igual que tots, tenim un llibre d'actes, un llibre de comptes i uns estatuts. Lo qual, tu has de presentar uns gastos a socios. Socios. Els socios poden estar inscrits ahí en el llibre de socios, o socios pot ser tota la gent que paga en el poble, que paga en un rebut. Això es tenen el dret per l'article 10 de la llei 14/2008 del 18 de novembre de la Generalitat Valenciana. I si no saben la llei, pues que se la estudien una miqueta. Eres socio d'eixa, tenen el dret de donar-te-la. Si no te la donen, és perquè la transparència és zero.
6: Calzado Segarra transformarà el patrimoni industrial en una experiència teatral immersiva este proper divendres, en la nit dels museus. Ens ho contava David Galindo.
9: Ja sols és l'inici de com una espècie de nova etapa en la tenda museu de la fàbrica Segarra, en el que a partir d'ara, també, ara de moment, a mitjà plaç, es plantejarà una sèrie d'activitats més dinàmiques i més immersives de cara a fomentar ese patrimoni industrial i esa cultura que ha marcat la fàbrica de calcer de Segarra.
6: Formes de guàrdia nules a la Palenciana, major 70 a la Vall Glòria, Parici, García Esbrí, 67.

0: Bon dia, des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimarts 19 de maig del 2026. L'oratge.
1: L'oratge.
0: 24 graus de màxima i 13 de mínima, vent de l'est pel matí i del nord per la vesprada. En ambdós casos a 10 km hora, majorment solellat, amb alguns intervals nuvolosos durant la vesprada i un índex ultravioleta que continua en nivell 7. Solellat també demà dimecres, on la temperatura serà més alta i el vent bufarà de l'est. En uns minuts arrencarà una marxa unitària per l'educació pública. En la vall serà a les 9 del matí i 5 des del TEIP. La Moleta recorrerà també l'Ausias Marc, l'Eleuteri Pérez, l'Assumpció i el Cervantes per arribar a la plaça del Mercat sobre les 11 menys quart. L'eslògan, un dels eslògans, caminar junts per a sumar forces, parlarem amb Francisco Domínguez, membre de la plataforma de docents de la vall.
2: Important, perquè anem a comptar en el recolzament de tota la comunitat educativa de la vall, totes les AFES, les associacions de familiars d'alumnes, mestres, professors, professores, famílies. Jo també vull fer una crida a tota la societat ballera en general, a que ens recolze, totes les associacions de qualsevol tipus, culturals, esportives, festives, etc. Perquè això és una tasca, una qüestió que afecta a tots i a totes. L'educació pública ens toca a tots, tots tenim fills o tenim nets, o si no tenim fills anem a tindre, i tots han d'estar ahí ben atesos com toca. En l'educació pública és el que hem comentat en diverses ocasions. A veure, ahí no te pregunten ni d'on vens, quin és el teu origen, ni els teus cognoms, ni si tens diners o no al compte bancari. A veure, qualsevol persona que ve a la vall, des del minut 1, si té edat escolar, té dret a ser escolaritzat.
0: Domínguez, que feia aquesta crida a la participació massiva?
2: Demanaria i m'agradaria que fos un acte multitudinari. Jo sé que és entre setmana, que potser molta gent està treballant, però la gent que puga, per favor, si són iaios, iaies, gent que està jubilada, gent que per qüestions laborals pot vindre, familiars, alumnes, que cal dir també que des d'ahir se va convocar també una vaga indefinida d'estudiants. I a partir de tercer d'ESO, tots els alumnes poden adherir-se a aquesta vaga.
0: Canviant de tema, l'Ajuntament de la Vall inicia la campanya municipal de neteja i desbrossament de camins rurals. Regidor de l'àrea, Marc Seguera.
3: Des de la Regidoria d'Agricultura estem ara mateix en una campanya especial de desbrossament de marges de camins i carreteres per a millorar la visibilitat, ja que disposem ara mateix de dos tractors de la Diputació que van desbrossant estos marges de camins i carreteres, cosa que agilitza molt més el procés, i amb la col·laboració dels nostres treballadors municipals estarem durant estos dies, aproximadament durant una setmana o un parell de setmanes més, netejant estes vores de marges de camins i carreteres, així com altres llocs dins de la nostra localitat, com solars municipals que requereixen d'aquest desbrossament també. I recordar, com sempre, que la Regidoria d'Agricultura està a la disposició de qualsevol que necessite també mirar la visibilitat dels seus camins.
0: Parlem ara d'obres, per exemple, les del carrer Balmes. Vicent Pitar, regidor d'Urbanisme.
4: A més, creix un espai molt acollidor, perquè hi haurà arbres, hi haurà mobiliari urbà. A més, també s'instal·len jocs d'aigua. En un poquetament estarà allà dels refugis climàtics i tot això del canvi climàtic, que al final hi ha que atendre perquè és una realitat. Hi haurà bancs, conforme he dit, de mobiliari urbà, arbres i estos jocs infantils, i a més peatonalitzes d'una forma més visible, sense cap tipus de desnivell, d'una forma més accessible, atenent també que hi ha, en aquest cas, dos veïns que tenen vado, però també hi ha una porta del col·le per la que s'accedeixen molts xiquets diàriament. A més, també està el centre d'Alzheimer, que també té un accés per ahir per este carrer, i per tant creix un espai accessible, un espai obert, un espai molt acollidor, i sobretot, conforme t'he dit abans, no? I a més, ja t'he dit, també un relat d'accessibilitat i de mobilitat tot el barri Carbonera cap al centre de la ciutat.
0: I les obres del carrer Guzmán.
4: A partir d'ara, d'eixe cantó del convent cap al Guzmán, Ja s'han començat a fer els treballs d'urbanització, perquè allà els col·lectors sí que estan fets, hasta més o menys, perquè la gent l'entenga, a l'altura de la placeta de sa mare, allà al forn, un poc més avant d'on està l'església de Lourdes, uh-huh. I ara arrencaran a fer els col·lectors des de mateixa placeta hasta el carrer Calvari. Entonces, esta execució va estar al carrer Calvari. En esta fase, ara en els col·lectors, pues hasta més o menys mes de juliol o per ahí serà la fase de col·lectors, i després vindrà tot el que és la part d'urbanització, que també ja està adjudicada aquesta fase. Per tant, a nivell administratiu, que és la nostra tasca, està tot fet.
1: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
0: La Diputació de Castelló enaltirà la trajectòria professional de la tenista ballera Sara Sorribes Tormo amb el mèrit esportiu en el Dia de la Província 2026. I ahir el vicepresident de la Diputació i responsable de l'àrea turística, Andrés Martínez, va assistir a l'acte d'entrega de banderes blaves 2026 que se va fer en la passarel·la panoràmica de la platja de Xilxes, on també va estar el conseller d'Infraestructures, Vicent Martínez Mous.
6: Són 174 ensenyes les que avui se van a repartir de pràcticament tots els municipis de la Comunitat Valenciana, en 7 banderes noves, en banderes recuperades per el treball de magnífica professionalitat d'aquelles que han fet l'esforç per recuperar aquesta bandera, de 20 ports també deportius en la nostra comunitat. La Comunitat Valenciana replega el 22% de les banderes blaves que es reparteixen a Espanya. Som líders, som referents i volem seguir sent-ho. Això ja saben que no sols és una ensenya de qualitat de les nostres platges, és també una ensenya mediambiental.
0: I en el Fondeguilla, el portaveu del PSPB, Pedro Robles, segueix pensant que la comissió de festes no té la transparència que requeriria.
7: Sí, però això no té res de veure en el que s'està demanant. Jo sóc president del Club de Caçadors del Fondeguilla, ja fa molt d'anys. Nosaltres tenim un llibre de compte com una associació registrada i tot, dona d'alta en conselleria i en tot. Tenim, igual que tots, tenim un llibre d'actes, un llibre de comptes i uns estatuts. Lo qual, tu has de presentar uns gastos a socios. Socios. Els socios poden estar inscrits ahí en el llibre de socios, o socios pot ser tota la gent que paga en el poble, que paga en un rebut. Això es tenen el dret per l'article 10 de la llei 14/2008 del 18 de novembre de la Generalitat Valenciana. I si no saben la llei, pues que se la estudien una miqueta. Eres socio, deixa, tenen el dret de donar-te-la. Si no te la donen, és perquè la transparència és zero.
0: Calzado Segarra transformarà el patrimoni industrial en una experiència teatral immersiva este proper divendres, en la nit dels museus. Ens ho contava David Galindo.
8: Això sols és l'inici de com una espècie de nova etapa en la tenda museu de la fàbrica Segarra, en el que a partir d'ara, també, ara de moment, a mitjà plaç, es plantejarà una sèrie d'activitats més dinàmiques i més immersives de cara a fomentar aquest patrimoni industrial i aquesta cultura que ha marcat la fàbrica de calcer de Segarra.
0: Formes de guàrdia nul·les en la Palenciana, major 70 en la Vall, Glòria París i García Esbrís 67.

0: Hoy por hoy.
1: Radio La Vall d'Uixó en el 93.6 FM.
2: Fonteta de la Mercè. L'any 1897 la vall creixia. Ja hi havia cases al carrer Guzmán i al carrer de les Heres, actual Joaquim Costa. L'Ajuntament decidí construir una fonteta perquè les veïnes pogueren accedir a l'aigua corrent. Aquell any se'n va fer diverses, totes molt semblants. Després de la crisi de les guerres carlines, el poble avançava i, a més, començava a arrelar la consciència de l'aigua corrent era més segura que la de les basses, cisternes o aljubs. Encara l'any 1885, la vall havia patit una epidèmia de còlera, que es transmetia per l'aigua en mal estat. L'aigua i les fonts tenen alguna cosa de màgia i sempre s'han relacionat amb la salut. Per això, sovint s'ha buscat protegir-les. En aquesta fonteta trobem la Mare de Déu de la Mercè, amb corona de comtessa i l'escut de Barcelona, com a patrona de la ciutat comtal. El retaule ceràmic, com la resta de la fonteta, ha estat recuperat fa poc. Aquest patrimoni humil cal conservar-lo, perquè no només té valor material, sinó també emocional. Les vivències, les històries, les dones que xerraven mentre omplien els canters o la xicalla que jugava al seu voltant. Trossos de vida que encara es poden escoltar.
3: Caixa La Vall, sempre al teu costat.
4: Tens cultiu de cítrics? És el moment de protegir la teua collita amb l'assegurança de Cítrics de la Unió. Te donem la tranquil·litat necessària davant els imprevistos climàtics, amb la màxima cobertura possible i el suport dels millors experts. Contracta ara i cultiva amb total seguretat per a poder dormir tranquil.
5: Contacta amb la Unió en el telèfon 964 53 55 33 o visita'ns en les nostres oficines per assegurar l'èxit de la teua collita.
6: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
7: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
8: Cadena Ser, 100 años de radio.

0: Hoy por hoy de la primavera.
1: 23 minutos, en vez de que si no se retiren del transistor ahora, bueno, o del móvil, ¿no? Que estigas escoltant per streaming i tot això, que van a tindre bona música, perquè tenim així uns descarats que estan ja esperant, agarrant ahí aire condicionat al temps que fa, la finestra oberta, pues no sé jo el que mos entrarà. Que anem a tindre els brics de llet per ací, o sea, que ningú es meneje del que estiga fent, que se pot fer igual bollit ara i preparar-ho tot i escoltar-los. Però primer, hem escoltat un tall d'avui d'eixa marxa unitària del que es contava ara també Francisco Domínguez. Crec que tenim per ahí en directe Rafa Martínez, de Comissions Obreres d'Educació. Ja ens ha acompanyat alguns dies així en la SER. L'altre dia va vindre una representació dels docents de la Vall. En un momentet en què, bueno, pues ja saben que està la negociació en un punt, jo no sé si dir àlgid, si esperançador, si no. Sé que són moltes hores de reunió, la última, que n'hi ha també prevista una per avui, per esta vesprada. Van a ordenar les idees i li agraïm moltíssim a Rafa Martínez que ens ajude a ordenar aquestes idees. Rafa, bon dia.
2: Hola, bon dia, Vicent. Gràcies a vosaltres.
1: En quin moment estem ara? Mira, 12:25 del dimarts, 19 de maig.
2: En directe, sí. A veure, mira, estem en un punt, com dius tu, molt alt i molt, molt important, molt clau, val? Perquè ja saben que hem tingut algunes negociacions en conselleria, el de negociació ho fiquem entre cometes, val? Abans de la setmana passada, perquè al final conselleria tampoc va realment ficar cap proposta damunt de la taula mínimament seriosa. Vale? Però després de tota la mobilització que està veient aquests dies de forma tan massiva, en la que el professorat està acompanyat de la mà, avui mateix estan de vaga, l'estudiantat està de vaga, també de vaga indefinida. Les famílies estan ahí també convocant concentracions i en totes les mogudes que tenen des de docents organitzades. Vull dir, al final ha arribat un moment en què la conselleria comença a ficar propostes damunt de la taula, val? Hasta el punt de que ahir hi hagi una negociació que comença a les 4 de la vesprada, com bé dius, molt llarga, perquè no podia ser d'una altra manera, perquè va acabar a les 2 del matí. I no és que va acabar a les 2 del matí, és que van acabar, però citant-se per avui de nou a les 2, sí. Continuar aquesta negociació. Perquè, clar, són temes que de per si cada un dels temes que se tracta en unes circumstàncies normals portarien diversos mesos de negociació, mesa sectorial, o sigui, hores de tractament. No? Entonces, no pot ser d'una altra manera per això, perquè són parlem de burocràcia en els centres, de les plantilles docents, de les ràtios, del salari del professorat, del valencià i d'altres coses, que cada una d'ells, com t'he dit, necessita hores de tractament. Entonces, ahir va haver una negociació amb molta pressió social, sindical, de tota la comunitat educativa i en conselleria, perquè la conselleria estava desbordada, tota envoltada de gent allí cridant, mentre que el sindicat negociava en l'administració. L'administració va fer una proposta, com diria ja, entrant un poc més en farina de coses, però que en alguna qüestió, com el tema de la burocràcia, podien dir que se va veure algun avanç, però després n'hi ha ben altres aspectes que encara realment estem lluny d'arribar a acords. Però ja se va concretar un poquet algunes de les mesures que des de conselleria se posen damunt de la taula en la finalitat d'arribar a acord amb els sindicats. No sé si vols te puc comentar algun detall, però de quines coses, no? Volien ser les que ara mateix més enquistades estan. Com te dia, el tema de la burocràcia sí que sembla que ahir hi ha un apropament. Però després, en quant a les ràtios, ahir hi ha un enfrontament que encara no... De moment, les postures estan molt enfrontades, sí. Vale? Perquè la conselleria planteja un calendari que a mig i llarg termini, mentre que la necessitat que n'hi ha en els centres en quant a les ràtios és de ja, no de ja, de ahir, d'estos anys enrere. Llavors els sindicats no estan disposats a acceptar una calendarització tan progressiva, volen ja concreció ja per aquest curs que ve. Després, en temes com plantilles, sí que n'hi ha una proposta de conselleria d'augmentar sobretot en el que podrien ser en orientació, atenció educativa, però que s'ha vist per part de sindicats que és molt, molt insuficient, i més en un context en què s'està retallant tant en personal de formació professional, de formació per adults, d'escoles oficials d'idiomes... Bueno, ahí sí que et puc dir que no estan lluny encara d'arribar a un acord. Val? Després, el tema del salari, conselleria va dir en un primer moment que no li han diners per pujar res. Després va dir que pujaria 75 euros al mes al professorat en una escala en 3 anys, no? 25 anys l'any que ve, altres 25 al següent, i en 2029, 75 més al mes bruts. ¿Vale? Que, bueno, això el sindicat van veure que després de 18 anys en el sou congelat, en tot el que ha pujat la vida, en tot el poder adquisitiu perdut, allò era ridícul, i se van plantar en aquest aspecte també. Després conselleria ahir va presentar una proposta inicial de 120 euros al mes, que al final de la negociació se va plantar conseller en 200, i encara està lluny de la mitjana de 400-500 euros que s'està plantejant per part del sindicat per la conversa pujada de la vida després de 18 anys sense que se puja el seu salari en absolut. I temes com el valencià que tenc hasta ahí, perquè ja saps que conselleria van plantar aquesta llei de la falsa llibertat educativa que tant està reconant el valencià, i ahí n'hi ha alguna qüestió que conselleria vol plantejar, però que continua penjant aquesta llei que tampoc ens agrada als docents, no? Llavors, hi ha cosetes que poden dir que sí que s'ha avançat alguna cosa, però encara s'està molt lluny d'arribar a un acord. No obstant, com estàvem parlant, ara les dues, avui mateixa, conselleria pues, ha tornat a convocar els sindicats per intentar perfilar més coses, millorar en alguna qüestió. Almenys si sembla ser la intenció que estan mostrant. Ja veurem, perquè, com que ja estem... N'hi ha prou de desconfiança per part dels sindicats, perquè és que, a més, la qüestió és que conselleria fa anuncis de coses, però no les acompanya en blanc sobre negre, en pressupost, en... Bueno, doncs, pues, estos diners per això. Clar, fer anuncis sense un compromís real de que això estigui... Bueno, doncs, pues, queda com molt eteri, no? I no, al final, això no genera cap confiança als sindicats que estan en la mesa. I després, com que ja hi ha qüestions que, com el del valencià, que són un punt quasi te diria que entrebanca molt lo que la negociació. Si la conselleria per ahí no entenc que té que fer una repensar en quant a aquesta llei, va ser difícil. Però, en fi, ara mateix les negociacions a València són però molt impressionant, jo crec que tot el món les ha pogut veure en televisió, però no només en València, en Castelló, així la va, i avui hem tingut una concentració, mare meva.
1: La marxa
2: una
1: unitària, sí.
2: Sí, ha estat molt bé. N'hi ha vídeos per ahir gravant tota la manifestació de la comunitat educativa d'este poble, que quin orgull va ayer tenir, jo de logo, de gent que lluita per els drets educatius, tant del professor com les famílies que estan allà. I no desfallirem i ahí estem i continuarem tot el que fa falta, perquè està bé que la mobilització, i més quan anem de la mà de forma unitària tota la comunitat educativa, pues dona resultats.
1: Ahir, un company teu, Francisco Domínguez, deia: estem cansats, són molts dies, però il·lusionats, i inicia l'extra de la gent que es diu que endavant, que a continuar, i per a que se resolga tot de la manera com s'està demanant, no? com cal. D'alguna manera ni en el dia d'avui, Rafa, algo més, no?, en poder agarrar-se a un creure, com tu dius, anuncis molts, però concrecions reals o documents que acompanyin el que s'expressa encara continua sent molt feble.
2: Sí, a veure, nosaltres el que veiem és, a veure, com dius, la gent està molt cansada perquè és normal, perquè cada dia que passa els docents que estem en vaga perdem el nostre salari. Això no és qualsevol cosa, perquè tot el món tenim hipòtesis que pagar i que és important. I som molts dies ja i allà estem. Hi ha un cansanci a nivell, podríem dir, de les energies que suposa estar en totes les mobilitzacions que se fan, així en el poble, en la vall, però que després anem a Castelló, anem a València, estem en totes i constantment. I la lluita comporta això. Però d'altra banda, jo coincideixo amb el que deia com va trànsit, perquè és que hi ha com una retroalimentació entre totes que estem ahí i que veiem que cada vegada se suma més i més gent. Clar que estem cansats, però quan arribem a les mobilitzacions, ens veiem les cares i tota la força que tenim, pues, només que podem queixir de més ganes i més respenta, i això és el que està passant. Mm. I en quant a les negociacions, pues, clar que, si mirem en perspectiva, clar que ens sembla poc el que ens està plantejant l'administració. Ens sembla insuficient i per això estem ahí, encara en la mesa, negociant. Però si mirem en perspectiva en el que teníem fa uns dies, que era no res, a el que tenim ara, bueno, pues és evident que estem guanyant drets per a l'educació, estem guanyant drets per a una educació pública de qualitat. I és un moment històric en el que no podem més que continuar, perquè sí que tenim, evidentment, moltes esperances d'aconseguir que la conselleria, que abans mos dia, això és impossible, ara mos comença a dir, bueno, val, sí, però a veure com ho fem. I vaja, sí que s'estan aconseguint coses, però se van aconseguir més. Arribarà un moment en què la negociació, perquè nosaltres no estem al carrer i mobilitzem-nos perquè ens agrada estar, ho fem perquè volem aconseguir coses concretes. Aleshores, quan arriba un moment en què està negociació, que dure el que puga, nosaltres estem ahí, ¿vale? I avui més, i si demà s'han de tornar a juntar, pues ahí seguirem. Però si arriba un moment en què hi ha una proposta que se pot valorar ja, bueno, pues tenen que tota la gent que estem en recolzant de les mobilitzacions, els sindicats que estan ahí en la negociació, pues estudiar-la, consultar-la i veure que d'alguna manera si s'accepta o no s'accepta, perquè com que ja el que volem no és manifestar-nos perquè sí, volem coses concretes, ¿vale? No serà en una... En les negociacions sempre sabem que el 100% és difícil d'aconseguir. És difícil. Però nosaltres no podem baixar de les pretensions, perquè l'educació pública que tenim no necessita. Pots parlar en qualsevol direcció de centre, qualsevol docent, i que t'expliqui el dia a dia que té, i veus, per mil exemples que te poden donar, com de necessari és que s'aprenguin les reivindicacions.
1: Pues, Rafa Martínez, mil gràcies per haver entrat en directe en este dimarts de 9 de maig del 2026. Que vaja bé, ja veure què passa la reunió d'esta vesprada, que igual l'han ficat a les dues, perquè, clar, si estan durant de mitja, 8 o 10 hores, pues imagina't quan se pot tancar això. Que vaja tot molt bé.
2: Voldran anar sent a sopar, m'imagino.
1: I estem en contacte, molt d'ànim.
2: Pues moltes gràcies, Vicent.
1: Gràcies. I no res, una poseta i anem en els brics de llet que estan així esperant.
0: Yo combino.
3: Ella combina.
0: Todos podemos combinar.
3: En este Beóptico tienes dos gafas completas al precio de una.
0: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol graduadas.
3: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
0: Solo tienes que elegir la combinación que se adapte a ti.
3: ¿Y tú a qué esperas para combinar?
0: Esteve Óptico, calle Benigazuy, número 5, La Vall d'Uixó.
3: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
4: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
5: Hoy por hoy, amb Vicent Arnau.

0: Bueno, me vens acompanyar així, Joan, Francesc i Josep, no? Ho he dit bé? Què tal, com esteu?
1: De categoria, Vicente, estem així més a gust que la guerra.
0: Més a gust que la guerra, això és difícil ja, eh? Este és el Casablanca, que este no és d'ara, eh? D'avui també tenim una novetat. Este era un missatge molt potent, molt contundent que havíeu llançat. Escolta, algú li ha vingut bé a l'hora de tindre que negociar? Només parlem d'un altre tipus de negociacions, de dir, espera, no... No continuo ni para nada, ha fijado este tema que a lo mejor al final aguantes. ¿Ha servido o qué?
1: Pot servir un poquet com a carta de presentació, no? Però jo crec que antes mos guanyaríem enemics que amics si farem este tipus de negociacions.
0: Joan, guitarrista, Francesc a la bateria.
2: Correcte.
0: I Josep al baix. Uh-huh. Ja, si tenim tota la part ja rítmica. Ja.
2: Tenim així el núcleo duro que diem nosaltres, eh?
0: Ja podem fer un bàsic, quasi, i tot, eh?
2: Pràcticament.
0: Com esteu?
1: Estem de categoria, com comentaves antes, així en l'aire condicionat, en esta mañana de mayo, ja comença a agrair. Ja.
0: Escolta, després d'este Casablanca, com ho ha estat el Britellet, què per cert vull dir? Quan ho van anar en l'any 2019, el grup, això és ja tindre una sèrie de dir, caguen de dir, que vam marxar el grup i dir, molt bé, la pandèmia mos para tot, no?
2: Sí.
0: Va ser així, no?
2: Sí, bueno, però la pandèmia en part ens va vindre bé perquè com la gent estava en casa va ser una oportunitat de créixer, perquè quan vam llançar les cançons la gent estava atenta i vam tindre ahí un moment d'auge que no ens esperàvem per a res. De fet, el nostre primer single CV230, estàvem tots en casa i recordo el moment de estar parlant de mireu, però això puja com l'espuma, no? No parava de pujar.
0: El que a més atrapava era ese CV230 i Josep m'atrapava, des de l'inici.
3: Des del moment tu, tot el món, de repent, gent que no parlaves de fer anys, te dia, felicitats per la cançó.
0: Tots te saludaven ja, i tot era, i la sonava així,

0: que sonara el que sonara tot això i més en aquesta època era un regal, era un regal per als ulls, per als sentits. Com esteu ara? Perquè, a veure, vosaltres no pareu mai, ese, vau anar a Vilafamés, vos van ficar ahí en un pedestal, no sé si vos van dedicar ja la plaça del poble o què, o vos van ficar un carrer. Però jo sé que no pareu, conteu-me coseta, va, fiqueu-me el dia antes de que escoltem la novetat que porteu avui.
1: Sí, bueno, realment hem estat un poc més inactius, més apartats de l'escena pública els últims anys. De fet, l'últim concert que dius tu, de Vilafamés, va ser ja fa un any i mig, pràcticament.
2: Mm. Però el recordem encara com si fos, vamos.
3: Molt de carinyo.
1: I bé, hem aprofitat aquest temps, sobretot perquè estàvem distanciats, però no hem perdut el temps perquè estem produint i, evidentment, composant el nou projecte que anirem traient a poc a poc.
2: Exacte, estem parlant d'un projecte... O sigui, jo ara escolté esta cançó, escolté la veu de Sergio i pareix que siga que quan va fer la comunió en comparació als temes que fem.
3: Eixi barba ja, eh?
2: Sí, des de luego. Perquè, clar, també ixe temps que hem estat un poquet apartats de l'escena pública, diguem, en l'aspecte tan creatiu com un poquet en la baixada de quantitat de concerts, no? Perquè em sigui fent, però potser ja no és el ritme. O sigui, potser el primer any van fer 13 concerts en un any, que per una banda emergent pues, considera que no està massa mal. Pues, d'aixòs números hem baixat un poquet, però això, pues, perquè al final cada un té la seva vida també, Josep estava fora, Albert també estava fora, i al final, doncs... Pues, vam aprofitar un poc per anar madurant un poquet el nostre estil i ahir és en el punt en el que estem ara mateix. Estem ja algo més homes, han fet la mili, podríem dir.
0: El que a mi m'interessa, quan vos veiem i escoltem en la valla.
2: Ai, arreu, en la valla.
0: En la valla i comarca, també. Amore.
2: En la valla i comarca, doncs, comarca, bueno, quasi comarca, fa 3 dies van tocar en Vila-real, van fer eixa torna.

0: construir el poble a través d'algo tan bonic com és la música. I també un poc més avant, en aquests propers mesos d'estiu, tenim ja previst un concert que considere que si el fem bé, que això ja depèn un poc de nosaltres, pot ser molt multitudinari, no, xics? Què opineu d'això?
1: Jo penso que els mesos que venen van a ser forts en quant a que ens queda molta feina, però el pròxim concert pot ser molt bonic. Pot ser molt bonic, penso jo, Joan. Perquè treballar en una entitat que, bueno, anem a fer un poc d'espoiler, no?
0: Vinga, va.
1: Pot ser siga una cosa novedosa en quant a nosaltres, que mai ho hem fet, no? Porta molt de treball darrere, però va ser molt bonic perquè és possible, molt possible, que fem un concert acompanyat d'una orquestra de la vall. No anem a posar nom, però ahí està sobre la taula. I pues ara toca el moment de currar, perquè hi ha que fer un munt d'arreglos, ja sabeu, però estem ahí, poquet a poquet, i jo pense que el resultat, pues bueno, esperem que vingueu tots, això sí, per favor, per a veure aquest concert, que serà espectacular, sí. Que sí?
0: Sí, la veritat que vindré de motos que som uns quinquis, de repente haver de ficar-nos camisa per fer alguna cosa elegant.
1: Correcte, tocarà ficar-se elegant, sí, camisa i corbata, camisa i corbata.
0: És una puja de nivell, la veritat que jo crec que estarà molt bonic, no, Josep?
2: Sí, i canviar de l'estudi també, a composar orquestralment.
0: Claro, claro.
1: És una passada. No sé com ens desenvoluparem en aquest escenari, no? Però jo penso que ens adaptarem, no?
0: Sí, la veritat que jo crec que ese concert en esta varietat aixina més sinfònica, no? Crec que ens aportarà, a banda de consolidar-nos un poc ja en este punt de maduresa creativa en el que estem, també ens pues, donarà un poc més de... li donarà serietat al projecte, que és Bris de Ye, perquè a més és una col·laboració molt bonica.
3: I què és el que heu presentat fa pocs dies?
2: Sí, l'última cançó que hem presentat el dia antes del concert, dijous passat, vam presentar Bolsos i Collars, que és l'últim single que hem tret, d'Escà en este cas, en col·laboració amb Aseques, de Benifaió. I evidentment això representa un poc els nostres referents que hem tingut sempre pel grup, no? Al final l'Escà, la música, que sempre que pensem en música en valencià, en català, pensem en La Bossa Sorda, en Espencat,
3: sí.
2: Pues música ska. I això han sigut referents per a nosaltres, i este crec que és la primera cançó estrictament en ska que traiem.
0: És curiós,
2: sí. Sí, i plasma un poc la mentalitat, un poc també com us hem anat sentint, i un poc això, com hem anat evolucionant en estos anys, la veritat.
0: I també té un punt de xina reivindicatiu que crec que en el context en el que estem ara, no? De tanta lluita per els drets del professorat i la lluita social per la docència, crec que té un punt encara més extra que això. Una vegada, quan escoltes la cançó una vegada, dius, bueno, sí, s'escolta el ritme de la dolçaina, s'escolta l'esca i la col·laboració i molt xulo, però quan li fiques una segona escoltada i dius, ostres, igual n'hi ha alguna
3: cosa
0: a dir.
3: Pues anem a fer una cosa, total són 3 minuts 15 segons. Permeteu que la puguem escoltar tal qual?
0: De categoria.
1: Clar que sí.
3: Pues anem allà, va.

0: Heu que enxuta l'energia. A mi me feia falta, Estic millor i tot. Mare meua. Que xulo, no heu gravat això?
1: En el local si te diem, no de Flix d'aquest, que és baix de ma casa.
0: Oye, com ho heu gravat? Així, en plan casolà.
1: Home, clar que sí. En matalaps tirats per allí per terra, micros penxant, i ja està, i a rodar.
2: Sí, per més...
1: No, anava a dir que tenim la sort de que el guitarrista és tècnic de so i que... fa una feina excel·lent en quant a mescla i tot i... Però ho fem tot en casa, està tot produït en casa.
0: És xulo, tu.
3: És pura artesania musical el que fa Vicent. Des d'ací li enviem el nostre agraïment, perquè si no fora per ell, la veritat que no hauríem pogut ni començar, la veritat.
0: I pues això, vamos, és un temazo, això, i l'energia, vamos, que t'arregla el dia, que te dona el xute i s'extra. Que guapo, això és el que anem a defensar ara, Joan.
3: Ahí està la cosa, jo crec que ja ha arribat un moment en... posicionar-se, la veritat que sempre és inevitable perquè per simple fer la música que fas en València, encara que siga música així la més mainstream, només per fer-ho en València crec que ja estàs posicionant. Això ja ho dia Fuster en el seu dia, que parlar valencià és fer política. Però, clar, nosaltres tampoc hem sigut mai de ficar-nos en cap berenjenal en este cas, però crec que ja arriba un moment on dir, ostres, a lo millor no n'hi ha que estar cremant contenedors, però se pot intentar defensar des dels mitjans més civils, no? En este cas, nosaltres la música, pues, intentem també dir algun missatge mínimament profund sense tampoc alterar massa.
2: Sí, nosaltres tenim la sort o la desgràcia de no tenir ningú intermediari ni ningú representant que tinguem que rendir comptes, no? Entonces podem fer un poc lo que vulguem i publicar el missatge que
0: clar, que després d'escoltar Casablanca perquè s'arrima, no?
1: Correcte.
3: Però bueno.
0: Francesc, escolta, tot això com va sonar per així, va, a veure, jo... Bueno, mira el calendari, queda no res per a que girem esta fulla, entrarem en juny, no res arriba a penyes, però sí, algo me diu que en estiu...
1: Jo penso que en penyes podrem fer algo, no? Sí? Per ahí. Jo penso que sí.
3: És possible que...
4: Que collons, sí. Sí, sí, anem a tocar en penyes. Sí, sí, sí.
0: Que manera de fer patir, tu.
3: Sí. Serà un dissabte, no anem a dir quin, així per lo menos mantenim que mínimament el programa. Esperem que ningú representant de les penyes m'ho escolte ara, perquè estem fent tot l'espoiler, però bueno.
0: És igual, perquè jo vaig a dir-vos això que ho diríem en castellà. Abierta contratació, Brics de Jet. Com esteu?
3: Home, per supost, sempre ho estem. La cosa que el nostre cantant és un figura i cada dos per tres té bolos diferents en orquestes i coses així, perquè se maneja molt, la veritat. Mm-hmm. Però sí, nosaltres, per supost, estem disposats a qualsevol cosa. No, qualsevol cosa, ja m'entens. Ja hem sentit Casablanca, no? Ja sabem per on van estir.
0: Sí. Pues fantàstic. Escolta, este... en parlàvem abans de projecte, parlàvem de coses. Este single, no?, que m'he escoltat ara. Forma part de tot i ser entramat de totes les coses que porteu en ment ara que esteu treballant seu?
2: Sí, tenim evidentment un disc planificat. El disc no tenim una fecha fixa perquè anem traient poc a poc xicotetes gotetes de la música que anem fent.
0: Això per graficar-vos per ser vosaltres o perquè m'aixina?
3: Perquè te faig una idea, Vicent, les cançons porten gravades 3 anys.
2: Sí.
3: Aixina, que imagina't la pressió que tenim.
2: Esta cançó va ser gravada, de fet, en 2022. Sí. I el videoclip i els vídeos també, si veus, tenim 2 anys menys. Sí. No sé si se notarà, però...
0: El videoclip no l'ha vist encara, eh?
2: Sí.
3: Entonces, això, sí, la veritat que portem... Ja tenim una motxilla, tenim unes quantes coses preparades, però com nosaltres també som... No vaig a dir arrencar de cavall, para de burro, però sí que mos agrada portar motor els temps, saps? Entonces mos agrada... Pues cada tenim més ganes, ara tenim més disponibilitat. Ahir és el moment com mos avillis, ja te dic. També és una cosa per diversió, que no tenim ningú tipus d'ambició. Uh-huh. Tenim diverses coses, no, Francesc? Tu què opines del que tenim ahir a la nevera?
1: Bueno, jo penso que... té que fer-se tranquil·lament, eh? I ahir estem. Ara s'estan donant les condicions per a que tots els integrants els estem juntant més, tenim més temps junts, no? I podem començar a gravar les coses, però fins ara no hem pogut. Aleshores... I si era la llum? Sí, quan? No ho sabem. Sí. Incertesa.
0: Maceració lenta, no? Que diria, no?
1: Correcte.
0: Que vagi fent-se, que vagi reposant.
2: Sí, gravat, tenim mínim 2 o 3 cançons més, sí, possiblement, però, evidentment, sempre n'hi ha que polir-les un poquet, sempre n'hi ha que veure quin és el producte artístic que volem presentar.
1: Correcte, i mai veus el moment, perquè és com, anem a trobar-lo ara, però el tornem a escoltar i diem, no, encara no està, un poquet més.
2: Ah, ara volem fer un videoclip.
0: I el vostre treball és de que guardar una uniformitat en tot, o és com una caixa o tipus puzzle on anem ficant peces?
2: Bueno, pues van començar un poc un poc més arreu, la veritat. El primer disco i les primeres cançons que traiem eren un poc, pues, lo que anava composant Sergio, lo que anava composant Albert, i un poc aixina, pues, un poc un mix de les coses que mos sonaven bé i mos pareixien bé. De fet, al final va acabar cohesionant tot un poc, que tenia aixina un poc ambient estival, un poc tot molt feliç, totes les tonalitats eren majors, era un poc aixina, a vegades un poc, ara si ho sents, un poc Casper inclús. I de fet, això és el que volem presentar ara, un projecte d'ici molt més consolidat, molt més redó, en un to més madur, un mensatge més clar, i per això tampoc estem traient cançons a lo loco com a lo millor podíem fer en els primers anys.
0: Això d'electrificar, què és?
1: Ui. Ui, eh? Electrificats va ser una època d'innovació que va ser molt, com dir-lo, va passar molt ràpida, va ser una etapa, eh? Però ara ja estem tornant als nostres arrels, a lo acústic, que és realment el que hem fet des del principi i el que estem tornant a fer ara mateix.
3: Sí. Sí. Vam tontejar un poquet en l'electrònica i la veritat que no va estar tan mal.
1: No va estar mal, no va estar mal.
0: Era so, era so.
1: Correcte, correcte.
0: No sé si és Jean-Michel Jarre per ahí o...
1: Bueno, va ser un experiment. Però la veritat és que després agafar aquestes cançons que hem fet en electrònica i portar-les al nostre terreny és com fantàstic, perquè en directe, que tinga l'oportunitat d'escoltar-les, no les fem en base electrònica, sinó que les portem al nostre terreny i sonen molt guai. De fet, estem replantejant de, en un futur, tal volta, gravar alguna d'aquestes cançons, però donant-li un altre tinte.
0: En directe no tireu de samples, vamos.
1: No.
0: Defenseu com toca, com cal.
1: Correcte, sempre.
2: Bueno, també som músics i al final el que ens agrada és tocar, entendre-nos entre nosaltres damunt de l'escenari i ficar una pista, pues, tampoc ens ve de gust moltes vegades.
0: I així per la baixa donen les circumstàncies per a veure que pugueu estar a gust composant i fent coses i tocant i així.
3: El sector primari, la part primària de la composició, la veritat és que se presta molt perquè al final, pues, no deixen de ser un grup d'amics, al final, pues, gràcies a l'autogestió esta que portem en tots els aspectes, des de la composició de la lletra fins als concerts, tot passa per nosaltres, no, no depenem de ningú perquè tampoc volem compromisos, per dir-ho així. Entonces, gràcies a això, pues, en la VAI podem fer-ho, igual que podríem fer-ho en qualsevol part del món, realment. Però a nivell de contractacions, a nivell de concerts, la veritat que tampoc ens queixem, eh? Perquè prou gent compta amb nosaltres i estem prou agraïts en això. Sí,
0: sí. Quin missatge llancen avui, dimarts de 9 de maig, és Brics de Llet, a seguir en la serva?
3: Pues,
0: micros oberts.
3: No sé, jo crec que ja ha arribat un moment de tot el que hem estat tant de temps guijant en tanta calma i el xup-xup ja és hora de treure-ho, i crec que és un poquet la porta d'aquesta continuïtat que anem a donar-li un poquet més al grup, perquè al final portem això, pues, 3 anys sense oferir-li res al públic, i la veritat que l'acollida que ha tingut mos ha sorprès prou en el bon aspecte, la veritat.
0: Bateria baix, què diuen?
1: Diem el mateix, diem que és el moment d'aventurar-nos en una nova etapa, penso, del grup, i de començar a traure cosetes que mos fa molta il·lusió traure, i penso que és el moment.
2: Sí, crec que el projecte trenca un poc en la tendència de la música que hem venint dels últims anys, i un poquet més light, més desentesa del món, més simplement happy flower, i crec que la veritat que estem en un bon punt, crec que la gent ens suporta prou, crec que l'estil que portem entrarà fresc i poc més.
0: Mil gràcies per haver estat així, el butlletí de notícies. Joan, mil gràcies a tots vosaltres, una abraçada.
3: A tu, Vicent.
2: Gràcies.

0: Avui us passem de la una de la vesprada en este dimarts 9 de maig del 2026, on, com saben, des de les accions de la vaga indefinida, ho ha hagut aquesta marxa unitària per l'educació pública que arrencava a les 9 del matí des del CEIP La Moleta i que acabava en la plaça del Mercat. Parlàvem abans en el primer bloc en Rafa Martínez. Hem tingut així els brics de llet que tornen i tornen amb força. Quin xute d'energia haver escoltat ese nou single, i ens han confirmat que estaven també així per penyes. Podrem veure'ls quan arribi el mes d'agost. En un moment xerrarem amb Adrián Sorribes, regidor de Nules. Moltes coses que repassar de l'actualitat del municipi veí i més coses que porta este dimarts del 9 de maig. Per exemple, i s'anuncia la convocatòria d'assemblea general ordinària i extraordinària de l'AUDE. L'AUDE, que com saben, ha firmat de nou una excel·lent temporada en el grup 6è de la tercera REF, en sèptim lloc classificat, salvat des de moltes jornades abans d'acabar la lliga, i per al dimarts que ve, dia 26 de maig, a les 7:30, en el Saló d'Actes de Caixa Rural La Baix Isidro, l'assemblea general ordinària i també la extraordinària, on ahir va el cessament de la junta directiva perquè s'acaba l'actual període, l'actual mandat, la convocatòria d'eleccions, la formació de la junta electoral, l'aprovació del calendari electoral en cas d'haver candidats, òbviament, i com sempre els precs i preguntes. El dimarts, dia 26, l'UDI per demà, jornada de donació de sang, dia 20 de maig, dimecres 20, en el casal de la Falla ja estem tots, al carrer Mestre Giner 4, el centre de transfusió de la Comunitat Valenciana estarà en la vall per aquesta jornada de donació de sang.
1: Fonteta de la Mercè. L'any 1897 la vall creixia. Ja hi havia cases al carrer Guzmán i al carrer de les Heres, actual Joaquín Costa. L'Ajuntament decidí construir una fonteta perquè les veïnes pogueren accedir a l'aigua corrent. Aquell any se'n va fer diverses, totes molt semblants. Després de la crisi de les guerres carlines, el poble avançava i, a més, començava a arrelar la consciència de l'aigua corrent era més segura que la de les basses, cisternes o aljubs. Encara l'any 1885, la vall havia patit una epidèmia de còlera, que es transmetia per l'aigua en mal estat. L'aigua i les fonts tenen alguna cosa de màgia i sempre s'han relacionat amb la salut. Per això, sovint s'ha buscat protegir-les. En aquesta fonteta trobem la Mare de Déu de la Mercè, amb corona de comtessa i l'escut de Barcelona, com a patrona de la ciutat comtal. El retaule ceràmic, com la resta de la fonteta, ha estat recuperat fa poc. Aquest patrimoni humil cal conservar-lo, perquè no només té valor material, sinó també emocional. Les vivències, les històries, les dones que xerraven mentre omplien els canters o la xicalla que jugava al seu voltant. Trossos de vida que encara es poden escoltar.
2: Caixa La Vall, sempre al teu costat.
3: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
4: Converteix la teva passió per la informàtica en la teva professió. Estudia un cicle formatiu a l'IES Benigaslo.

0: patines i plataformes digitals que mouran el futur en un grau superior. A més, podràs especialitzar-te en el nostre curs d'intel·ligència artificial i Big Data. La intel·ligència artificial ja està canviant el món i tu et quedaràs fora? Prepara't per a una professió amb alta demanda i moltes oportunitats. El món funciona amb tecnologia i tu pots crear-la a l'IES Benigasló. Sol·licita la teua plaça abans del 28 de maig en els cicles de grau mitjà i superior i abans del 2 de juny en els cursos d'especialització. Més informació en la web de l'IES Benigasló, apostant per l'educació pública.
1: Hoy por hoy, amb Vicent Arnau.
2: La 1:14, ara de seguida parlem amb Adrián Sorribes, però recordem també el que ens contava ahir el regidor d'Urbanisme i d'Habitatge de l'Ajuntament de la Vall, Vicent Pitarch, perdó, quan parlava d'aquesta estratègia en vivenda.
3: Ho vam intentar fent l'execució, l'obra de tres vivendes, per a tindre tres vivendes més en el parc municipal. Després de dues licitacions, ja tenint conforme està el mercat o el sector de la construcció i que estem veient tots, se va quedar deserta, vam tornar a intentar, se va tornar a quedar deserta i al final has de veure fitxa, no? Entonces, hi ha que fer una visió ampla, parar un poc, veure on estàs i al final que se va decidir el departament és anem a fer un pla estratègic de vivenda i a més estem col·laborant amb la Sareb, Casa 47, que ara que sabem que és l'empresa pública del govern d'Espanya que s'ha creat este patrimoni i estem fent una gestió per adquirir sol per a que siga municipal i tindre uns quants solars a més importants per a poder fer que passen a ser municipals, de gestió municipal, i a partir d'ahí intentar veure com puguem promoure algun tipus de licitació pública per topetar algun tipus d'inversió en algun tipus de conveni, acord per dret de superfície, no?, o per concessions en habitatge. I a més no sols l'adquisició de vivenda nova o l'edificació de vivenda nova, sinó promoure el poder i esta vivenda buida que estiga dins del casc urbà, poder promoure i sa ficada comercialment al carrer.
4: Tens cultiu de cítrics? És el moment de protegir la teua collita amb l'assegurança de Cítrics de la Unió. Te donem la tranquil·litat necessària davant els imprevistos climàtics, amb la màxima cobertura possible i el suport dels millors experts. Contracta ara i cultiva amb total seguretat per a poder dormir tranquil.
5: Contacta amb la Unió en el telèfon 964 53 55 33 o visita'ns en les nostres oficines per assegurar l'èxit de la teua collita.
6: El silenci no habita en llocs corrents. S'amaga en racons extraordinaris. Descobris noves sensacions en el cor de la terra. Coves de Sant Josep, on habita el silenci.
2: Les coves que guany van a tindre ese atractiu, ese plus, ese valor afegit del parc aquàtic, que l'1 de juliol, dia la calesa Tania Banyes, que és la data escollida per a que se fique en marxa esta nova atracció, ja descomptant els dies, descomptant les hores. Ara seranem de viatge radiofònic a Nules.

0: Anem a Nules, o millor. Nules ha vingut així. Adrián Sorribe, molt bon dia, com estem?
1: Molt bon dia, Vicent. M'agrada dir que Nules ha vingut així.
0: Què? És de veres, no?
1: No sé si has vist la pel·lícula del Reino de los Cielos que diu ha llegado Jerusalén. Ha llegado Nules a la ràdio.
0: I a més en cosetes, no, que anem a reunir alguna d'elles. Jo recorde que en una de les darreres visites ens comentaves coses. Sé que parlàvem de... el pàrquing de Nules, que parlàvem d'estalvi energètic, bueno, parlàvem de les coses, parlàvem hasta d'aquesta font d'aigua freda, que a partir d'ara deu de ser això una meravella, no? Ja vaig arrencar per així, que això no estava previst.
1: No.
0: O tenen la fonteta?
1: Pues la veritat, molt bé. Jo, no és una font que tinga milers d'usuaris, però sí que és veritat que des del espai de l'Ajuntament la veig. Jo estic ara dimarts i dijous o sigui, a l'Ajuntament, i no n'hi ha dia que no passi la gent i plene. I és el que dius, conforme va pujant la calor, doncs més va avellint, i molta gent de la que va al tren o que va en bicicleta para i plena la seva botelleta, i la veritat és agradable veure que aquesta iniciativa està tenint el seu seguiment per part de la ciutadania i un acolliment molt positiu.
0: Pues mira, este es el primer tema. Ara anirem desgranant la resta. En un dia torne a recordar a la gent que avui dimarts de nou ha tingut lloc i s'ha marxa unitària per l'educació pública així en la vall, que arrencava a les 9 del matí des del CEIP La Moleta i acabava en la plaça del Mercat. Centrant-nos en el tema, Adrián, millora de l'alcantarillat en la Gola, també ho renovant, no?, el sistema de bombeig en la zona de la Gola. Me parlaves de les tovalloles, no sé com se diria en València, toallites húmedes, bueno,
1: sí,
0: sabem de què parlem.
1: Les toalletes,
0: el problema que n'hi havia en Nules en l'última volta.
1: Sí, i que continuem tenint, no? És un problema que va acumulant-se i que crec que tenim molts municipis de la província, crec que de tota Espanya, no? L'ús este de les toalletes que van pegant-se i van trencant el que és el clavegueram públic. I en el cas de la Mar, pues bueno, sabem que de l'any passat tenien varios veïns que tenien queixes per olors, perquè és veritat que si estàs al costat del bombeo i el bombeo se trenca, pues allò s'acumula i fa olor. Molt van comprometre en aquests veïns a que per enguany estaria solucionat, i han canviat les dues bombes, han canviat tot el sistema també del quadre de llum que alimenta aquestes bombes, en un nou sistema de que primer les bombes porten una cuchilla que trituren no només les toalletes, pues draps, pals, tot el que entra al clavegueram ve per les vivendes, ve per el sistema de pluvials, i en cas de que se quedi atascada es poden inclús rotar de forma inversa per a poder desatascar-se les soles i evitar, no?, que se creme la bomba. Són els veïns que viuen just al costat de la Gola que són els que més problemàtica que tenien i tal, i clar, me diuen, Adrián, és que tots els anys tenim este problema, en hivern no passa perquè clar, hi ha menys població, però en estiu, en l'augment de la població, sempre tenim este problema. Esperem enguany que en esta substitució de bombes i en esta inversió que ha fet l'Ajuntament, pues puguem, no?, tindre un estiu tranquil i que els veïns pues agraïsquen pues esta millora i no tinga ninguna crida. Alguns són amics, vull dir, és que al final no, parlem de veïns, però és que alguns són amics i tenen el meu número particular i me criden, Adrián, això torna a fer olor, això no pot ser. A veure, si enguany me criden per dir-me, te vas comprometre i has complit, te dono les gràcies, que també, no? A vegades els polítics semos...
0: Les crides també fan falta, eh?
1: Claro, públicament semos vilipendi a prou, i els agraïments sempre són en privat, eh? Jo els agraïs igualment, entonces espero enguany una crida del meu amic que viu allí i dir, home, ho has complit, i gràcies.
0: Pues tant de bo tinga solució, no?, tot este tema de l'alcantarillat i la Gola, més efectivament ara de cara als mesos estivals, que l'estiu el tenim ahir ja tocant a la porta. Adrián, preguntar-te per la borsa de treball per a la brigada municipal. L'objectiu, sempre ho dit, és garantir la continuïtat dels serveis municipals, no?, que van causant, pues, ja no només baixes, pot haver alguna absència, alguna cosa
1: sobrevinguda. Sí, crec que ens ha passat a tots els ajuntaments que en acabar el procés d'estabilització de tots aquells interins que portaven molts anys a l'administració pública i que Europa ens havia obligat a fer un procés d'estabilització, molts ajuntaments s'han quedat sense bolses de substitució o inclús en places que pues, n'hi ha gent que ha estabilitzat i acte seguit d'estabilitzar-se n'ha anat de l'Ajuntament a un millor lloc, no? Una vegada és funcionari tens la possibilitat, no?, de desplaçar-te del teu lloc de treball a un altre. En l'Ajuntament hem decidit renovar totes les bolses, renovar tots els espais, per a que tota la gent, no només aquells que fa 10 anys se van presentar a una bolsa, sinó tota la gent que l'any passat mateix s'ha licenciat o ha fet un curs de labora, que puguen participar. Ara mateix tenim dos processos oberts, uno de bolsa de peons per a substitucions i per a baixes, i 6 auxiliars administratius, que també pues, ara el dia 29 acaba el pla per a poder pagar la tassa i presentar-se i tal. Jo sé que, per exemple, no sé la bolsa de peons quanta gent se presentarà, esperem que molta, però sé que, per exemple, els tres últims processos, no? En Vila-real, per exemple, auxiliars administratius s'han presentat 950 persones, i així en la Vall crec que ha hagut tancat en 450, no? És, la gent veu en el treball públic una bona oportunitat, i esperem pues, que no l'estan en la bolsa de peons com en aquestes 6 places d'auxiliar administratiu que tenim ara, pues, la gent se presente, no? I crear aquestes bolses. Hem de pensar que no les han de treure fins a 70 places públiques entre auxiliars, tècnics i professionals diversos de l'Ajuntament. Tenim 2 anys per a treure tota aquesta oferta pública, esperem prompte incorporar a tot el personal que necessitem, i que la gent, pues, que aprofiten aquesta oportunitat que estan tenint totes les administracions després de l'estabilització, pues, per buscar un futur en l'administració pública.
0: Parlant d'ocupació, no fa massa, heu tingut el fòrum d'ocupació a Nules.
1: Sí, la veritat és que sé que altres ajuntaments també el fan, però jo reivindiqué la figura de Rosa Ventura quan va apostar per aquest fòrum de l'ocupació. La nostra companya que porta tot el tema d'ocupació en Nules va creure que aquest fòrum era una realitat, portem diverses edicions i sempre tenim empreses buscant talent i persones, no?, optant a aquests jocs. És un fòrum on s'exposa, com en totes les fires, en aquest cas s'exposa tots els recursos que tenen tant l'administració local com conselleria a través de Labora per a poder buscar i trobar una ocupació, i a més se sumen totes les entitats que formen a les persones per a poder, de acadèmies, instituts o inclús la Guàrdia Civil o l'Exèrcit, també ha vingut també per a oferir quins són els llocs de treball que tenen cada institució. Entre 500 i 600 persones, nosaltres sabem què passen, segurament arribarem a més, perquè al final és una jornada d'un matí on hi ha tallers des de com fer un currículum, que a tu i a mi és una cosa que ens ensenyen a l'institut i pareix que ja se'ns ha quedat ahí, però clar, avui en dia pues, des del Canva o des d'algunes aplicacions te fan currículums molt professionals i la gent pues, té que saber, no?, aquestes eines que té per a formar-se, o inclús com afrontar una entrevista de treball, perquè moltes vegades ningú es prepara per una entrevista de treball i te donen uns consells, pues, bueno, que al final sabem que gran part de que te contraten és pues, la teua imatge a l'hora de presentar-te i a l'hora d'estar davant de la persona empleadora. Pues, tots aquests tallers i totes aquestes coses s'han fet en aquest foro, i agrair a Rosa la seva implicació, i crec que bueno, pues, l'any que ve se tornarà a fer i vos convide, no?, a que presencieu com és un foro d'aquestes característiques i com realment és un focus d'oportunitat per a tot el món que s'arriba.
0: La veritat és que ja és un foro d'ocupació, el de Nules, que ja ha adquirit el seu nom, el seu, podríem dir el seu catxe, per a que la gent ens entenga millor, i felicitar com no a Rosa per aquesta iniciativa i sobretot per aquesta continuïtat. Adrián, l'estalvi energètic, d'això ja vam parlar també la darrera vegada, i tant de bo puguem estar parlant d'aquestes coses, perquè, visto lo visto, conforme està tot, és de gran importància per mil i un motiu, no només per l'estalvi, que per suposat, en aquests diners un ajuntament, qualsevol administració pot dedicar-los també a una altra cosa, però sobretot també per anar cuidant el planeta, ara que cada vegada n'hi haurà menys negacionistes, o no, Adrián, tu com ho veus?
1: No, això està
0: això
1: mal.
0: Continua igual.
1: Això està igual. Només tens que veure alguns foros d'internet per donar-te compte de que la ignorància és com l'antivirus. Corre a la mateixa velocitat i la gent s'adopta. No, nosaltres sobretot en l'estalvi energètic busquem dues coses, no? El que és l'eficiència, el baixar quina quantitat d'energia consumim, o sigui, consumir la menor quantitat d'energia possible. perquè així també tens que generar-ne menys, i consumir-la eficientment. Nosaltres hem obert més edificis i inclús en guany tornarem a obrir un més, que és el CAIS, el centre de formació, que el dedicarem al Labora i al millorar la UNED, i tenim més edificis que abans i tenim més punts de llum encesos que abans, encara així hem ahorrat un 43% des del 2023, el qual entenem, primer, pues, això, que és un estalvi energètic. L'energia, crear energia costa, i el no tindre que fer-lo, pues, és un estalvi en si, tant en CO2 com en energia, i un estalvi econòmic, evidentment. Hem de pensar que la llum en Espanya, encara que a vegades veiem aquestes infografies de la luz ha costado 0 euros tal. Claro, 0 euros costa a les 12 del migdia en estiu, quan el sol està a tope i les plaques solars estan a tope. Però nosaltres, per exemple, jo comentava, la piscina de Nules té un horari molt ampli i en hivern a les 6 ja és de nit, pues imagina't, de 6 a 10 que tanquem la piscina, la quantitat d'energia que consumim, pues, en calfar l'aigua, en calfar les instal·lacions i tindre-les obertes. Nosaltres sí que enguany anem a instal·lar plaques solars, de manera que el 70-75% de l'energia que consumirà l'Ajuntament serà de recursos propis de plaques solars, el qual ens alegra, i sobretot ara, no? Que estem en el tema de les inversions en els nostres centres educatius. Nosaltres, jo la setmana passada vaig visitar totes les escoles del municipi de Nules i es vaig ja advertir, no?, de que en estiu segurament col·locarem les plaques solars a tots els col·legis de Nules, buscant que si l'any que ve finalment Conselleria deixarà instal·lar aparells d'aire condicionat, ve fora a través de Conselleria, ve fora perquè feren un edificant i en cediren aquesta opció als ajuntaments, pues claro, tots som conscients que instal·lar aire condicionat en les aules suposaria una pujada del cost energètic, i Nules estaria ja preparat perquè teníem tots els centres en les seues plaques solars. Per tant, és avançar-se als pròxims passos i és sempre estar a l'avantguarda de lo que puga necessitar la població. En este cas, si s'instal·len el 100% de les plaques que tenim previstes, i Iberdrola mos dona el 100%, dic, nosaltres cobriríem entre el 70-75% del consum energètic actual, lo qual, si ja hem ahorrat un 43%, ens portaria a ahorrar molt més, no? Quasi un 60 o un 65% del cost econòmic.
0: Però això són xifres significatives, importants, ja el que estem comentant.
1: Quan ho fas a llarg plaç, te dones compte que sí, són molts diners.
0: Claro.
1: Són molts diners que ahorrem.
0: Pues tant de bo, ara, preguntar-te, té l'autosuficiència, però que se val per ell mateix. Del famós, quan dic famós, t'ho llamo, perquè va donar molt que parlar, no? Sí. El famós pàrquing de Nules, Adrián.
1: Sí, és una infraestructura que va néixer ja entre la polèmica, si feia falta o no feia falta un pàrquing a Nules. Nosaltres érem des que opinàvem que sí que feia falta un pàrquing a Nules, per molt que diguem que no. Cada vegada la mobilitat és més complicada en les ciutats, com ho teniu a la Vall, com ho teniu a qualsevol altre municipi, i sobretot la mobilitat en el centre de les ciutats. Les ciutats durant molt de temps no estaven pensades per als peatons, estaven pensades per a anar en cotxe. Les ciutats ara se pensen cada vegada més per als peatons i per als vehicles lleugers i no per als cotxes, però els cotxes han d'estar en algun lloc, i en este cas va ser el pàrquing. És veritat que la seva financiació va ser complicada, perquè això era una empresa a riesgo i ventura, l'empresa feia el pàrquing, si li sia bé, i si no, les pèrdues eren per a l'empresa. Però per el camí, pues, l'empresa se va aprofitar, entre comilles, de l'Ajuntament, va bloquejar les obres i li va dir a l'Ajuntament que o firmaven una hipoteca a mitges o que no avançaven les obres i tal. En aquest cas va ser Mario García el que, pues, bueno, vista la situació i vista la necessitat de desbloquejar, pues, va acceptar aquesta hipoteca, entenent que el pàrquing era viable. A la llarga, el pàrquing l'empresa no el fa viable i decidís, pues, desistir i tancar, i ara l'Ajuntament se l'ha quedat. Bé, nosaltres a dia d'avui podem dir que el pàrquing és plenament viable, que nosaltres hem fet un pàrquing que és autosostenible, però sí que és veritat que si mantindre el pàrquing apenas ens costa 15 o 20.000 euros a l'any, la amortització de la infraestructura són, pues, quasi 30.000 euros. Entonces nosaltres tenim que arribar a generar... Per baix de 45.000 euros d'ingressos el pàrquing seria inviable. Nosaltres ara mateix estem en 46, entenem que ja són viables. Ara falta parlar en el banc per veure com anem a pagar aquesta hipoteca, però bueno, sent un pàrquing que genera més ingressos que gastos, entenem que podrem fer front a la hipoteca que té el pàrquing que a vegades té més usuaris, i que la gent va agraint, no?, el poquet a poquet el que anem invertint, sense invertir un milió d'euros en un moment, sinó poquet a poquet els arreglos que anem fent, la gent va agraint-ho, que a vegades gasten més el pàrquing. jo estic content perquè els usuaris, a més, s'impliquen. Vull dir, al final, antes teníem un usuari que simplement rotava, venia, aparcava un ratet i se n'anava. Ara són usuaris que ja tenen una plaça durant tot un any, paguen per atendre la placa i al estar tot l'any s'impliquen com a un propietari més i venen a dir-te, pues mira, si està brut, així tinc aquests problemes, he vist que allí n'hi ha unes goteres, i aquesta implicació fa que entre tots millorem la infraestructura i com si fórem una comunitat de veïns.
0: Clar, ja ho tenen com a propi.
1: Claro, com si l'Ajuntament fora el president de la comunitat de veïns i ells van donant-nos aquestes queixes i aquests suggeriments de millora del parc.
0: Al final això és un poc com tot, no, Adrián? Perquè si en el pàrquing pues, se'l fa atractiu en el sentit que pugui tindre aquest bo anual que tu comentaves, que els horaris també siguin més o més amplis, no? O més adaptats a l'usuari final.
1: Més pues... adaptats. És el que comentàvem. Si tu deixes de treballar a les 7 i el pàrquing no te deixa entrar fins a les 8, i a hora no sabies molt bé què fer. Pues clar, els usuaris ens van dir, mira, si deixem a les 7, el normal és que a les 7 i 10 ja puguem aparcar per poder deixar de la feina. Ja... Pues aquestes adaptacions d'horari i aquestes coses que els clients del pàrquing van sol·licitant i van millorar, te vas donar en compte, perquè sí, pues al final els usuaris, no, com en qualsevol altre negoci, siga un restaurant, siga una empresa, els clients usuaris són els que al final saben el que volen i escoltant-los pues fem que el pàrquing cada dia tinga millores. Ara, pues una de les millores que volíem incloure és algo tan senzill com tindre un flaor de rodes. O sea, és que en principi cada 3 mesos hauríem de mirar la pressió dels pneumàtics, que no solen fer-ho ningú, però hauria de ser. Entonces els usuaris diuen, pues a mi me ve molt bé, ja que tinc el cotxe així baix, pues de vegada en quan mirar la pressió. Pues cosetes d'estes que la gent va dient...
0: M'he tranquil·litzat quan has dit que no ho fem ningú, perquè...
1: No, jo sóc el primer, jo sóc el primer que, si no és perquè el meu cosí que és mecànic i en el taller me pega la palissa, jo la veritat, tampoc. Però quan li dic el cotxe i me diu, t'ha mirat la pressió de les rodes, gràcies, Manolo, però no ho faig de pressió.
0: En no res, en poques dies, serà més protagonista, dic més, perquè, bueno, pues, al llarg de l'any d'una o altra manera ho és, l'estany de nules. Adrián.
1: Sí, la veritat és que anem guanyant adeptes, per dir-ho d'alguna manera. Uh-huh. Veus que és que vos convide, qualsevol cap de setmana vas a la platja de Nules, inclús en hivern, i la quantitat de famílies que estan en l'estany gaudint d'aquell espai natural, ve a fer pícnic, ve a estar en els xiquets, tant a la part, diguem, més natural, que és el propi estany, com a la part dels jocs infantils. Cada cap de setmana la quantitat de gent que tenim és abrumador. De fet, jo sé que des de la regidoria de Via Pública pues, fiquen cada any, a part de reparar les taules, sempre fiquem alguna tauleta més, sempre fiquem més espai, perquè és que fem curt. La veritat és que l'estany de Nules està sent un punt de trobada per a les famílies el cap de setmana. I juntant això, no, pues, sabeu que en estiu la meva companya Maria José fa tota una programació d'actuacions culturals a l'estany, i allí tenim pues, un quiosquet que dona, no, servei al refrigeri, per a les famílies o per al cap de setmana fet el vermut. El fet de que tantes famílies hagin optat el cap de setmana per aquest espai fa que el quiosco hagi sigut més atractiu esta vegada, i si l'última licitació vam treure un alquiler de 4.000 euros a l'any, doncs esta vegada han sigut 7.000 euros a l'any, perquè és un espai que fa negoci i que al final pues, la gent és com tot, si tu tens un espai on no va ningú, ningú vol pujar per el seu benefici, si tu tens un espai que és un centre, un polo d'atracció turístic, doncs cabega més. El fet és que enguany pues, segurament tornarem a repetir els dos xiringuitos que tenim a la mar, més la zona de l'estany, més els restaurants privats que tenim una pizzeria, el Marea, crec que el Club de Galfi ha canviat la gerència i també estarà obert. Entonces és que la mar de Nules siga atractiva fa que els negocis cada vegada siga més atraients, i per tant pues bueno, una mar viva necessita de serveis, i agrair a tots els hostelers, tant els privats com els que aposten per les licitacions públiques, que li donen a la nostra mar pues, ese dinamisme i ese puntet que la gent vol, no? Que Nules és una mar molt tranquil·la, molt familiar, però evidentment a tots mos avellís pues, un vermutet en la seva gilda al costat de la mar, i això també ho tenim i això és d'agrair.
0: Sí senyor, pues d'esta primera part central de la xerraeta vull que acabem, tanquem parlant Adrián, del tema de l'administració digital. Jo recorde, una de les coses que recorde així quan es comentava bueno, en la vall parle, no?, de l'actual equip de govern, era anar donant passos per a que entrarem en l'era digital, perquè encara n'hi havia ahir molts documents i moltes coses que anava tal qual en el paper que coneixem de tota la vida. En el cas de Nules, no sé si veu poques, moltes fotocòpies, com de càmeres, encara aneu en les taules de Moisés i es creen de pedra, no? Com està el tema de l'administració digital i el cada volta no tindre necessitat de fer tantes i tantes fotocòpies, etcètera?
1: Pues la veritat és que nosaltres vam reunir no?, els caps de departament i els equips directius i es van demanar una cosa que era molt senzilla de no gastar paper si no és necessari. A mi no, però el paper, jo sóc el primer que davant de l'ordenador sempre tinc un full i un boli per anar fent anotacions i tal. Però intentem reduir el consum de paper. Intentem reduir perquè és menys tinta, la tinta és contaminant, menys CO2, menys residus, i encara que l'administració pública, com els altres, tu arreplegues el paper i ve una empresa, t'arreplega i te paguen, no?, per la quantitat de paper que recicles. La idea era reduir quan més la compra de folios i el gasto de paper en si. Junt amb el Departament d'Informàtica van plantejar una sèrie de mesures i la veritat és que si en 2023 que entrem, juny de 2023 a juny de 2024 vam comptar vora a 800.000 documents impresos en l'Ajuntament, des d'un veí que te demana una còpia a coses que tal, ara mateix en maig del 2024 podríem comptar que hem reduït a 400.000 documents, o sigui, el 50%, en el que considerem pues, molts menys paquets de folios que s'han tingut que comprar, molts menys litros de tinta que s'han tingut que gastar i molta menys energia que s'ha tingut que consumir. Entonces, algú me diria, bueno, això al final en l'administració són cacauets. Sí, entenc que a lo millor dir pues, hem reduït a la meitat les fotocòpies d'un ajuntament pot ser econòmicament a comparació del gasto general cacauets, però és una indicació, no? De si tu en els detalls menors eres capaç d'estar, vol dir que en els majors fiques la lupa més gran. Entonces, jo crec que és un detall que parla de la implicació que té l'equip de govern i de la implicació que té els funcionaris en avançar cap a una administració més lleugera, en menys càrrega de paper, en menys burocràcia i en menys expedients, aquelles carpetes d'expedients que eren grossíssimes i tenien 200.000 papers, que la meitat dien el mateix que el paper anterior per ratificar-se. Entonces, els cartapassos han desaparegut. Entonces, ens han passat tota l'administració electrònica, encara sí que el que sempre comentem, estem parlant de gent que o tu o jo, per exemple, no visitem el banc només que una vegada a l'any per saludar-nos i el resto ho fem en el mòbil, correcte, però hem de ser conscients que hi ha gent més major o gent que simplement no té una habilitat i entonces evidentment pues, tenim l'atenció al públic i allí sí pues, consumim paper i li donem a la gent en paper tot el que necessita, però jo crec que de menors de 35 anys a través de la sede electrònica pràcticament fan el 90% de les gestions de l'Ajuntament i avui ja no n'hi ha menors de 35 que vinguin a l'Ajuntament a fer els seus tràmits, sinó que és tot a través de sede electrònica i telemàtica.
0: Pues vull aprofitar avui la visita d'Adrián Sorribes ací als estudis de Ràdio La Vall d'Uixó, de la cadena SER, per dos qüestions més que són actualitat en estos dies. Tancarem parlant del tema de la vaga indefinida. Vull conèixer també i vull que vostès escolten quina opinió al respecte té Adrián Sorribes, però primer, i per tancar en Nules, Adrián, estàvem parlant ara d'estalvis de molts conceptes, d'estalvi energètic, d'estalvi també en diners en l'Ajuntament. I el Partit Popular de Nules, crec que ahir o abans d'ahir, no sé,
1: sí,
0: va publicar algo com dient que l'alcalde, referència a David García, clar, l'alcalde i seus socios deixen a Nules en números rojos, aflora la nefasta gestió, resultado presupuestario menos 502.000 euros, remanente de tesorería menos 303.000, este ball de números i aquestes coses...
1: Lo primer és que no descobrissin res, perquè al final això és un decret d'alcaldia i és un document oficial. Vull dir, no, no han tingut que investigar molt per a traure algo que nosaltres fem públic i en total transparència, no tinc problema. Jo quan me parlen de números rojos entenc que són els números que fem el Partit Socialista, no? I obrim un espai respira en més usuaris i en més professionals per atendre les famílies, o quan fiquem una escola d'estiu que vindria a costar 350 euros per família i apenas fem pagar 65. Jo entenc que això són els números rojos, no? Els números socials que fem sobretot des de l'esquerra per a que nules no li falten els serveis socials. En quant a lo que diuen de que és veritat de que han tingut un desahorro i una falta d'ingressos, pues és cert, perquè ahí està el document i no podem dir que no. Nosaltres vam pressupostar que els polígonos industrials de Nules que estan en construcció anaven a acabar-se i anaven a generar ingressos i s'han retrasat les obres i aquests ingressos no han vingut. Entonces, esa falta d'uns ingressos que tu vas comptar en ells i no t'han pagat, pues ara marquen un dèficit d'ingressos. I no n'hi ha que amagar, és així. I els polígonos s'acabaran en el 2026 i aquests ingressos ja entraran, però ja se comptaran pel 2027. Això, qualsevol família o qualsevol autònomo comprendrà quan tu estàs fent el pressupost mensual i algú té 10.000 euros i vai este mes no te paga i ja te paga pel següent, però ja es passa de trimestre. Tu el trimestre ja l'has tancat en negatiu. Encara que te deuen aquests diners, tu ja l'has tancat en negatiu. Però nosaltres ens ha passat igual. Nosaltres comptàvem en uns diners, sobretot que se generen per la creació de nous espais en els polígonos industrials, que això genera un pago d'unició de l'impost de construcció, que genera un IBI, que genera una sèrie d'ingressos que hauríem de tindre, però el retras, no, en la finalització d'obres pues fa que, pues que no s'hagin ingressat aquests diners en el 2026 i mos falten aquests diners. Ara mirarem quin és el que hem de fer, si hem de fer un plan econòmic financer o si hem de fer alguna retallada, però ahí sí pot estar la gent tranquil·la que farem els números rojos com a mi m'agraden. Vull dir, ningú té

0: primer a salvar les inversions, tant el pla d'antiinundacions, perquè pensem que el sí. pla d'antiinundacions és una proposta a llarg que deu de fer-se, si no se'ls començarà el 2026 en el 2027, però no les ha de comptar en un sistema d'inundacions, o reformes com les del multifuncional, que és un dels edificis que més es gasta i que ja necessita una reparació. Si no se fan o no se comencen en juny, doncs es començarà en novembre, però entenc que el Partit Popular té que fer difusió d'esta notícia perquè per a ells és poder agarrar-se a algo i demostrar que l'equip de govern ha fet algo mal, pues sí, han pensat que anarem a tindre més ingressos dels que tenim, però res que no se pugui arreglar aquest exercici. O sea, els ingressos no han vingut en el 26, vindran el 27. Qualsevol persona que veja els polígonos que s'han fet, des de Jutamaki fins a Grespania, els que s'estan fent en el polígono La Mina o les millores que s'estan fent en el de Cardanelles, totes aquestes millores són per a que les empreses puguen instal·lar-se, puguen créixer, i cada vegada que ve una empresa, primer, paga impostos, i segon, crea empleo per a gent que viurà en nules i que també pagarà els seus impostos. Doncs al final, invertir en infraestructures industrials a la llarga és un benefici per a tots. No han entrat en el 2025? Bueno, pues entren en el 2026. Lo important és que nules no pare.
1: En tema d'ocupació i en tema de tindre indústries, la veritat és que nules no és dubtós, ni això se li passi ni algo que a nules. I de voltes ho mirem, fins i tot tenim vella sana, eh? No se li pot discutir el tema de l'ocupació i el
0: jo
1: tema de les empreses.
0: Jo crec que la plana baixa en general ara mateix està en boga positiva. Veus des de Almenara, que està fent una ampliació, crec que en Gisc, era? O...
1: Sí, en Gisc.
0: En Gisc.
1: Sí.
0: Veus que Stadler aposta per la vall, o veu que diverses empreses aposten per Nules. La plana baixa, ja ho comentàvem, és un polo d'atracció industrial perquè te combina l'autovia Mudéjar que va a Saragossa i està en ICX entre el port de Castelló i Sagunto i la Riga Factoria, per tant l'antiga 340 és un polo d'atracció per a moltes indústries. I veus com està l'atur en la plana baixa i raro és el poble que supera el 6, el 7 o el 8%. Hem de tindre en compte que a partir del 5 se considera un atur estacional, gent que està canviant d'empleo, gent que s'acaba d'incorporar a la vida laboral o gent que ja té una dificultat de trobar empleo per alguna circumstància especial. No tenim gent pràcticament per a la quantitat d'empreses que s'estan instal·lant en la plana baixa i això ho repercutixes i després veuràs les notícies que vindran de la vall augmenta en població, Nules augmenta en població, Moncòfar és dels pobles que més augmenta o més projecció té d'augmentar en població, i és tot per això, no? I sos polos industrials que són atracció d'indústria, la indústria necessita mà d'obra, que vos van a dir així en la vall, la fàbrica Segarra de tota la vida, la indústria necessita mà d'obra i la mà d'obra portarà pues, més creixement i més beneficis per a tots.
1: Pues anem a tancar, anem parlant del tema d'esta vaga indefinida, que bueno, ja arrencava, no?, el dilluns de la setmana anterior, de la setmana passada, que continua ahí en actes com per exemple hem nomenat el d'este matí en la vall, la marxa unitària per l'educació pública, però que no és l'únic. La manifestació històrica l'altre dia de València, no? El tema dels docents i la preocupació que n'hi ha. I, bueno, hem sentit un poc de tot, des del menyspreu per part de la conselleria que torna a preguntar-se i per què ara i no abans en el vot anem, bueno, tot això ho hauràs escoltat, llegit també, etc. Quina valoració ens faries per a tancar esta entrevista, Adrián?
0: Jo ho veig des de fora perquè no sóc mestre, no sóc personal docent, per tant ho veig des de fora, però només faig que estar al seu costat i donar-los tot el recolzament possible. Primer, perquè ho veig des de fora perquè no sóc docent, però sóc pare i veig les meves filles on van a l'escola i veus els mestres i parles amb ells i veus les instal·lacions i no sempre estan en les millors condicions. Ara venim o ara encarem maig i juny en moltes escoles se fa molt difícil per la calor que fa donar classe. Vull dir, en Nules vam instal·lar fonts d'aigua fresca en totes les escoles justament per a combatir això, no? Les onades de calor, que els xiquets pogueren refrescar-se en aigua fresca filtrada per a que pogueren suportar-ho millor. Els xiquets van en pantaló curt i manera curta i en caixina i sent suats perquè pues, els xiquets no estan quietos, els xiquets volen jugar i volen estar i és molt difícil per les temperatures. Si a més comptes en aules que estaven pensades per a 25 i

0: En el Botànic està en 22, 23, ara se pugen a 27, 30, pues no fa la mateixa calor en una aula de 22 persones que en una de 30. Les coses són clares. Veus escoles que són escoles d'inclusió, on van xiquets en els seus companys que venen des d'infantil primària tots junts i necessiten un educador, necessiten un sistema de recolzament. Pues si a més sumes que cada aula té dos persones, dos o tres xiquets que necessiten reforç, i si reforç en aules de 30, en tindre calor, no és difícil. Bueno, jo crec que ningú en aquestes condicions treballaria per molt que te pugen el sou. O sea, és que al final estem parlant d'una dignitat. Quan l'Ajuntament me diuen no, vostè no pot tindre l'aire condicionat a més de 24 graus en hivern, a més de 22 en estiu, o al revés, i si està a 37 el personal pot negar-se a treballar perquè no se pot seguir. O sea, que si una oficina està a 27 el personal pot negar-se a seguir treballant. A quina temperatura estan les aules? ¿Se poden negar els xiquets a anar a l'escola? No. ¿Se poden negar els mestres a dir si arriba a 27 a la meva aula no done classe? No, tampoc. Perquè els mestres tenen una responsabilitat i no van a fer-ho. Estem veient escoles on els mestres donen les classes en el pati, perquè s'està millor en el pati que dins de l'aula. Estàs veient centres que causa una baixa, perquè qualsevol mestre pot tindre una baixa. Siga una maternitat, siga una paternitat, o siga algo més desagradable com alguna operació greu o una malaltia greu. I la baixa està en novembre i estem en maig i no s'ha cobert. Entonces, tens ràtios per damunt de lo que toca i professors que estan doblant perquè no han vingut les substitucions. Això què és? O sea, és que són les condicions laborals que no vol ningú. No s'està parlant de salaris, pues sí, evidentment han perdut poder adquisitiu, tontos serien de no reclamar-los, però el que s'està reclamant és una dignitat per a una professió que està formant els teus fills, que són els que han de portar aquesta societat endavant i al futur. Entonces, si antes havien baixat l'abandono escolar del 24 al 12, ara ja estem una altra vegada en el 14% d'abandono escolar. Per què? Perquè un xiquet que en classe no se sent atès abandona les classes, perquè els instituts estan igual. Ara avui m'havies comentat que vindran els del IES Gilabert de Centelles. IES Gilabert de Centelles és un monstru enorme, és un institut que se va ajuntar a l'Institut FP i és un edifici enorme i està sobresaturat. Com estaran els instituts més xicotets? És impossible. Entonces jo, perquè sóc veí, perquè tots els matins veig el meu veí Pedro i dic, Pedro, com va la vaga? Resistim. I dic, Pedro, lo que necessites, fill, lo que faci falta, així estic. Perquè tens familiars que donen classe, com és per exemple la meva cunyada, perquè com a pare veus el dia a dia de les escoles. És necessari. I per molt que digui, no, és que això en el Botànic també se reclamava, però en el Botànic hi havia una fulla de ruta de com arribar a algun lloc millor del que on s'estava, i este govern simplement aquesta fulla de ruta se l'ha carregat, ha dit que no a tot. Pues claro, evidentment tenen que estallar. I tu veus les manifestacions i allí no n'hi ha partits polítics ni n'hi ha classes socials, no, allí n'hi ha una sèrie de professors de tots els colors, de tots els àmbits, de tots els puestos, i no només de les escoles, dels instituts, dels conservatoris, perquè els conservatoris també entren en això, que t'estan dient que no se pot seguir així. Si l'educació és el que canvia una societat, si l'educació és l'ascensor social de la societat, és que estan atacant-lo directament. I no poden dir que no. Perquè damunt algú dirà, claro, què té que dir Adrián? No, de, hombre, a la pública no. A la pública, a la privada no. A la privada sí li està donant tot. Per què? Perquè si un xiquet paga per anar a l'escola 200 euros, què és més rentable? Tindre 20 xiquets per classe o 30? Què és més rentable per a l'educació privada? Tindre classes massificades de xiquets que t'estan pagant o tindre menys xiquets en classe? Això no se pensa, perquè això està ahí. Això està ahí. Se diu que no se poden segregar per sexes i tenim escoles així en la província que segreguen per sexes i se'ls paga. Pues mira, te dic un conseller, senyor Llorca, i a tot el món, si no n'hi ha diners per a la pública, per a la privada menys, perquè a la pública va tot el món, a la privada no. I no és perquè siga qui sóc i d'on ve, sinó perquè això és de lògica. Ningú privatitzaria un servei essencial, molt menys el pagues i després... Imagina't que jo fiqui una màquina de venda d'aigua a un euro i després les fonts les limite a 10 litres d'aigua al dia. Me diríeu que sóc un cabron, que estic privatitzant l'aigua i que el que vull és vendre aigua. Pues m'ho estan fent en l'educació i pareix que la gent no acaba d'entendre-ho. I sinó que jo tot el meu recolzament a tots els docents que estan en esta vaga, que sàpiguen que l'Ajuntament de Nules està al seu costat en tot el que necessiten i que aquesta caixa de resistència que avui s'ha obert o que se va obrir ahir, el que necessiten per part de l'administració més propera, perquè nosaltres estem al costat de les nostres famílies, dels nostres xiquets, i volem que els nostres xiquets tinguin una educació digna, pública i en valencià.
1: De fet, disculpa, Adrián, crec que l'Ajuntament de Nules va ser, si no el primer, dels primers en emetre un comunicat de suport a la comunitat educativa.
0: No crec que fora important ser els primers.
1: Encara que
0: li doni valor,
1: per cronologia, crec que
0: lo important és que pràcticament tots els ajuntaments i totes les administracions han donat suport. I quan dic totes, inclús que inclús els ajuntaments són govern del Partit Popular. Que a lo millor no t'ho han dit obertament, pues perquè tenen que mantindre la imatge dins dels seus companys, però tu veus companys del Partit Popular que venen i diuen, no, és que això no se pot sotindre, és que així estan fallant. I claro, pues és veritat, perquè no ens oblidem que els nostres companys regidors del Partit Popular també tenen fills que també van a l'escola i també ho veuen. Entonces, jo no sé si això és una obligació de Vox, jo no sé si és que se senten pressionats, però si realment tot això és perquè Vox els obliga, pues xico, convoqueu eleccions. Convoquem eleccions i que la gent tria, i que la gent que estem en contra de lo que s'està fent en l'educació pública, si realment la culpa no és del Partit Popular, pues diga-ho, mira, eleccions que tenim a estos darrere que no mos dicen, i a veure què passa, no han convocat eleccions en mitja Espanya, que les convoquen així, i a veure què passa, no passa res.
1: Si m'assegures que la resposta és en 30 segons, te pregunto també per una altra cosa d'actualitat.
0: Lo que tu vulguis.
1: En Andalusia, terrible la baixada del Partit Socialista, Adrián.
0: Pues sí, la veritat és que sí, però bueno, crec que els companys d'Andalusia tenen que fer una reflexió de per què Adelante Andalucía és capaç de capilaritzar lo que era aquell partit andalusista i recuperar i els 8 diputats, i per què el Partit Socialista, que té tanta implantació municipal i territorial, no és capaç de vertebrar-ho a nivell autonòmic. On està l'error? Pues bueno, en totes les cases que cenaves i la meva calderada, no? Jo no puc anar a donar consells quan primer tindríem que tancar lo nostre, però jo crec que lo primer, per molt que diguem que ha fallat la comunicació, mira, si no tens un bon pla, la comunicació mai pot ser bona. Entonces, no és només un problema de comunicació, és un problema de que quan voten el 64% de la gent, que mos pareix una participació alta, a mi me pareix baixa, tot el que sigui per baix del 75 vol dir que a molta gent la política li dona igual. Primer és saber per què la gent no creu en la política, per què la gent no va a votar, i a partir d'ahir reflexionar què és el que vol la gent, i entonces trobarem aquest punt on que la gent primer vagi a votar i segon que entre totes les opcions te vota tu.
1: Pues mil gràcies com sempre, Adrián, i especialment per no rebutjar cap pregunta, sinó tot el contrari, ha sigut un plaer, tant de bo totes aquestes coses bones, no?, que em comenta avui de Nules, aquestes iniciatives que n'hi ha i aquests passos endavant, continuem per aquesta via i continuarem parlant de l'actualitat quan vulguis.
0: Sempre un plaer amb tu, Vicent.
1: Gràcies, bon dia.
2: Hoy por hoy de la primavera.
3: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.